Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: i és exorci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Bueno, Laia, no m'has enviat la biografia, però...
1: No. Sí, aquest... Anna, ja n'hi ha una, la pots dir, o tu pots inventar el que tu sàpigues de mi, m'és igual.
0: Vale. Laia Lloret Veciana, Barcelona, 1990, és performer, actriu, dramaturga, investigadora escènica i educadora social, entre altres coses. S'identifica com bollera fem, disca i de classe obrera. És activista per les dissidències sexuals, queers i prosex. I no vaig a dir totes les
1: coses. No, digues les, no cal dir totes les obres.
0: Ja està. No? I nascuda fem.
1: Fem de naixement. Sí. Molt bé. Doncs tu, jo sí que tinc la teva bio, però està el meu mòbil està gravant. Llavors, i no puc, aquí no...
2: La bio mos la dona Carme.
1: Vale. Ah, m'encanta això.
2: Ui.
1: Així és
2: que, ho has escrit Carme, o sigui, què?
1: Ah, perfecte.
0: A veure. Vale, lo tengo. A Pedra és la lesbian dom de Tofúria. Les seues referències vitals són el cinema trash i l'estètica dels 90, però també sap de moviments subterranis queer, antropologia i treball sexual. Defensa un internet lliure per a tothom. Laca, Lip Combo i Fuetades.
1: M'encanta.
0: Gràcies, Carme. Encara que tu tens millor Lip Combo que jo, güey.
1: Que tienes
3: un...
1: Ah, sí. Sí, però a veure. O sea, un lip. O sea, quan se m'ha presentat així dic, hòstia, subo a canviar-me. Però, digo, no, està bé, l'autòctona, la més elegant.
0: Molt bé, gràcies. Primer volia fer una intro, bàsicament, per si algú no ho sap, este llibre, abans de ser llibre, era un fanzine. Ens pots dir un poc més d'això?
1: Sí, de fet us vaig a fotre la xapa, perquè un, m'agrada molt fotre la xapa, dos, la història és una mica llarga. Aquí hi ha un fanzine, ¿vale?, que va sortir fa més de 10 anys. Ai, que revolució en català. És que he fet ja no sé quantes presentacions, totes en castellà, que guai l'experiment. Vale. El fanzine aquest, ¿vale?, el vam treure fa, no sé, 12 anys o alguna cosa així, el 2011, pues 11, el 2015, fa uns anys. I ve d'una experiència col·lectiva d'un grup no mixta de fems que es va formar a Barcelona arrel de... unes certes situacions que van passar després d'una proposta a l'Octubre Trans en el qual jo i l'Andrea militàvem, que si voleu us explico una mica. Sí? Us explico una mica? Vale. El 2013, l'estiu del 2013, jo vaig anar a visitar l'Andrea Corrales, que és l'altra compiladora d'aquest llibre, a Alacant, que és d'on ella és, i vaig anar a visitar-la l'estiu. I estàvem caminant allà per la platja, super a gust, no sé què, i jo, ai, Andrés, que saps què passa? Que jo a Barcelona me siento un poco rara, porque esto de la feminidad es como que no... Siento como que no hay lugar para que hablemos de la feminidad, si está hablando mucho de las masculinidades, de masculinidades desde la disidencia, pero no sé, siento que no se está hablando tanto de feminidades y que además, fuera de si se habla a nivel discursivo político, a nivel vital, en lo cotidiano, yo siento que no me siento muy cómoda o que a veces como que me siento incluso ridiculizada, ¿no? Y justo Andrea me dijo, hostia, pues, porque Andrea venía a hacer... de moverse bastante per Nova Zelanda i Austràlia i em va explicar que va conèixer a una tia que és una...
0: Que també és amiga meva.
1: Que també és amiga teva, no? Sí, sí, clar. M'ha dit el seu nom perquè no sé si es fa servir...
0: El seu text es diu... el nom que porta el text del llibre és Princess.
1: Princess, vale. Pues sí, Princess, que escriu un text superxulo sobre treball sexual i feminitat. Bueno, doncs la va conèixer a Nova Zelanda I Princess li diu, li explica a l'Andrea que ella és activista fem, que hi ha un munt de penya activista fem, que és un moviment de fa un munt d'anys, que hi ha llibres escrits, que no sé què, i jo en plan, hòstia puta, en sèrio? I jo, per què no m'he enterat d'això?
0: Però tot en anglès.
1: Exacte. I llavors, tot estava en anglès, i jo, que no tengo, no sé nada d'anglès ni francès, o sea, no sé anglès. I llavors era com, hòstia, pues vaya mierda, no? I just em diu, tia, però és superguai perquè aquesta col·lega meva durant el mes d'octubre estarà per Europa viatjant i jo crec que si li proposo que vingui a l'Octubre Trans a fer un evento i que faci un taller o algo sobre lo fem, estaria encantada. I jo, hòstia, que guai, que bé. I llavors, quan va arribar el setembre, que és quan començàvem a reunir-nos l'Assemblea de l'Octubre Trans, que explico, l'Assemblea de l'Octubre Trans fa uns anys... No, o sigui, de fet fa uns anys, jo no sé molt d'història i tal, aquí també m'apiro, que igual me puede corregir, que sabe muchas cosas, però sí que jo tinc la meva experiència és que fa més anys, fa com que cada cop els col·lectius i la forma d'organització política s'han anat fent més identitària i fa X anys enrere, l'Octubre Trans, no hi havia només penya trans en l'Octubre Trans i que organitzen l'Octubre Trans. Estava en penya Bibollo, eren...
0: Dissidències en general.
1: Sí, eren dissidències en general. I llavors, en aquella assemblea, pues al principi, no, pues vam anar l'Andrea i jo amb tota la il·lusió, en plan, uah, tenim una proposta superxula, a part que ja hi havia un taller que era com noves masculinitats i així, no? I llavors... els vam dir, estarà aquesta tia, que és una tia fent treballadora sexual increïble, i ens vam començar a qüestionar que què tenia que veure lo fem amb lo trans, i era com hòstia, i llavors nosaltres vam argumentar que sentíem, m'he perdut, que estava bé, i llavors l'Andrea i jo els vam dir, a veure, passa que nosaltres trobem a faltar l'Assemblea de l'Octubre Trans ties trans, fems, perquè només hi havia una i va marxar, dos. Una anava i venia i l'altra se'n va anar superenfadada, en plan, no. I tampoc hi havia treballadores sexuals, que les treballadores sexuals pues, tenim una relació estratègica, no?, amb la feminitat. I llavors era com, hòstia, sí que passava que tots els anys a l'Octubre Trans hi havia la xarxa del treball sexual. Llavors invitem a una treballadora sexual a que vingui i parli de treball sexual, però no militàvem.
0: Però, sí, d'una manera externa, sempre, sí. De convidada, però...
1: Exacte. Llavors era com, hòstia, pues creiem que si precisament comencem a fer propostes que apel·lin a altres identitats, doncs començaran a vindre... Bueno, es va portar molt malament la idea, però al final va sortir... I com que va tindre tant rebuig, el nom del taller es va dir... O sigui, es nombrava... Com era el títol? Algo així com... Femfòbia i misogínia en nuestros espacios queer. No, en nuestros espacios transfeministas. I no gustó. A la gente no le gustó que diguéssim que en nuestros espacios transfeministas hi havia misogínia i transfòbia. I llavors... Però bueno, va sortir... ens vam reunir en un lloc molt xulo, que és la Casa de la Solidaritat al Raval, que és un lloc molt, molt, molt guai, un espai supergran, i es va petar de penya, de gent superdiferent, penya que no havíem vist mai, moltes ties fems, moltes fems trans, o sigui, va ser una bomba. I va ser la primera vegada que en el territori, o sigui, de totes les jornades, perquè jo era la típica punky transfeminista, que me anava de jornada en jornada, ahí haciendo autostop, sumándome los... O sea, me recorría todo el estado para ir a jornadas y aprender cosas. Bueno, de tot el que jo havia experimentat, mai havia sentit a parlar de les expressions de gènere, que ara pues, ja ho tenim molt mamat. I aquesta col·lega pues, va fer una taula, ens explica les identitats, les expressions, no sé què, pim-pam, bueno. I a l'acabar la xerrada, la gent estava com una part com molt eufòrica i hi havia una altra part, que eren les nostres companyes d'assemblea, pues dient que, no, que, bueno, que per una part algunes estaven com rient de nosaltres i vam tindre molts conflictes post i dies després en plan, bueno, esto es una tonteria, no? I algunes ens venien com, bueno, però és que a mi des de petita m'ha obligat a posar-me vestits, com si és que jo no estic parlant d'això, de fet porto molts anys lluitant per les teves opressions i... Bueno, llavors, com que hi havia tanta resistència, vam decidir fer un grup no mixt. No tan no mixt en quant a identitat fem, sinó en termes de conflictivitat. En plan, nosaltres no volem que sigui un espai on se'ns estigui tot el rato conflictuant i haguem d'estar explicant, justificant, sinó tenim ganes de veure què és esto de l'OFEM, què ens apela, què no ens apela, i punto. I pues va sorgir el que vam nombrar les CAFEM, que eren unes cafetes FEMS, i ens vam estar reunint durant un any. Algunes cafetes eren més organitzades, en plan, vamos a hablar de deseo, vamos a traer vídeos, traer coses, tal, vamos a hablar de trabajo sexual. I vam fer algunes accions també pel 28J. I llavors què va passar? Que es va anar diluint el grup, i quan va ser l'any, més o menys, l'Andrea i jo, a l'estiu següent, a la Can un altre cop, ens vam reunir a casa seva, a casa de sa mare, i vam dir, hem de fer alguna cosa perquè tenim molt de material. I llavors vam fer el fanzine de cortar, pegar, o sigui, a l'antigua, un fanzine a l'antigua, que el fanzine havia de ser una cosa així, però acabava sent un totxo així, perquè durant l'any també vam anar coneixent amb molta penya, també nosaltres ens agradava, pues, també ens fèiem autostop, ens anàvem al Festival Queer de Amsterdam, Festival Queer de Copenhague, i ahí, venga, con les motxilles i els festivals queer, llavors anàvem coneixent a penya fent molt interessant, i els hi demanàvem si podien escriure pel fanzine, i es va fer també un treball de traducció de textos. Clar, al final pues, va sortir una cosa així, con espiral. O sea. I res, aquesta és la història. I 10 anys més tard, l'editorial Avenate, una d'elles, bueno, topa amb el llibre i diu, hòstia, esto se tiene que publicar o como archivo histórico o abrir debate, lo que sea, pero tiene que estar publicado.
0: Pero el fanzine este estaba un poco obligado, ¿no? O sea, está con que no la distribución no va a ser muy amplia.
1: No. Va a pasar todo el que acostumbra a pasar en l'OFEM y las feminitats, que quedó en el olvido. O sea, es una pena porque era un fanzine súper currat, amb moltes veus, amb molta feina, amb molt... I sí que va tindre interès a Madrid, amb algun grup de Madrid, aquí a València, també em vindrà a presentar, justament. Estava tu, tenies la distri, no, esta? Veu fer distribució. De fet, veu ser vosaltres qui veu... tu i escaneaste tot el fanzine.
3: I lo
1: distribuiste. I lo...
3: Le puse el gusanito.
1: I le puse... Hizo el trabajo de distribución.
0: ¿No?
1: Hizo el trabajo de distribución Vicky y está aquí, gracias. Sí, me encanta. Esa es una buena liada. Sí, sí. Y bueno, pues aquí València, y ben vindre a presentar aquí València. A Madrid hi havia un grupet de noies que just estaven ocupant en un lloc superxulo, que era un hotel, tot un hotel de lujo ocupado, que se llamava El Burdel. Tu estabas ahí, ¿no? Y aún sí que estaban pues la Viole, la Pulgui, la Juli de Málaga, estaban ahí un grupito que estaban como interesadas a Malfantine y tal. Pero no va arriba en yo. Uh-huh. Y ahora es Carmela, va a topar Malfantine, Carmela es de la editorial, Avenate es una editorial muy pariteta, que está como en auge, que son de Andalucía y son tías, son un par de tías de Bollo. Molt canyera, sí, és una editorial autogestionada, i llavors ens van dir, això ho hem de publicar, aquest fanzine. I vam decidir passar el fanzine, i van ser moltes decisions de maquetació, també de fins a quan respectem l'original, hi havia moltes coses que 10 anys més tard pues, eren políticament incorrectes, no? I s'havien de canviar o no perquè volíem conservar. Vam haver de prendre moltes decisions, i també es van sumar, vam voler que escrivís penya més actual. I van escriure, us ha escrit Alicia Ramos, que és una activista transfem com històric, bueno, no sé, com la definiries?
4: Mollera.
1: Sí, Mollera. Cantautora, també havia vingut aquí. Sí, total, tal qual. També Iki Jos Piña.
0: Ira.
1: Ira Ibris, a mig i Arsiga, tenen una conversa. Uh-huh. I Carmela, de l'editorial, també parla de classe social, de l'Ochoni, clar, també ens cridava molt l'atenció que era algo super situat a Barcelona i fos una editorial d'Andalusia. Uh-huh. I va ser, pues claro que sí. Digo, pues claro, es que... I les andaluses ens deien, es que jo quan vivia a Barcelona flipava, perquè claro, jo en Andalusia, pues... es otra experiencia de la feminidad andaluza. Yo era como, fuimos a Barcelona y yo era como, hostia, me siento súper rara, con mi pelo largo, mis rizos así, ¿sabes?
0: Sí, pues a la primera va a tener un shock. fuerte.
1: Va tenir un show molt fort, perquè ja venia de ser Superboy en Andalucía i de repente llega a un sitio i se siente raríssima, sí, per ser femenina.
0: Sí, jo anava al màster amb ella i va ser com un xoc superloco.
4: Barcelona, la capital Musk, no?
1: Sí, era molt Musk, molt mas, estava molt masculinitzada.
4: També tenim així, això és la portada?
1: Sí,
4: la portada original del fanzine està així, que era... Vols explicar?
1: Sí.
4: Esta mira, portada.
1: La portada aquesta la va dibuixar Andrea perquè ens agradava molt que FEMS en català és basura. I llavors era com superguai el joc de paraules entre de basura, FEMS i basura, no? I llavors nosaltres vam veure en unes basures que hi havia un cartell en plan de FEMS, posava FEMS aquí per a poner la basura. I era com, hòstia, que guai la idea, no? I llavors vam fer una basura i totes les coses que una FEM posaria dintre la seva basura, no? Pues si pitallà, bislacitos, també coses d'autodefensa, una pistola, un spray de pimienta, jo què sé. I això és.
4: I el títol també.
1: Sí, pues això de FEMS aquí. Pues.
4: I ara entrem en matèria, la matèria que el llibre, com que no voleu acabar d'explicar-ho, però sempre és o sea, la gran pregunta, no? Què és lo FEM?
1: En el llibre no vam acabar d'explicar-ho perquè en aquell moment, o sigui, era la primera vegada que jo sentia parlar d'ho fem, i l'Andrea també. I llavors és com que, mira, m'agrada molt com comença el pròleg de l'Andrea, perquè comença dient que és la realitat, és que és el que ens passava. Per explicar una mica això de l'ho fem, llegiré alguns trossets. El pròleg de l'Andrea, que es diu Femenines i tramposes, un llamado a la persistencia fem, comença dient: cuando Laia y yo nos sentamos a construir el fanzine que recoge este libro, teníamos más preguntas que respuestas, más intuiciones que referentes, más ausencias que multitudes, más deseos que códigos. Nuestras distintas experiencias y recorridos, de alguna manera, nos oponían, pero también nos atraían. De forma sutil y sinuosa, nos ataban a una afinidad, bueno, eso es más de la nuestra amistad, que aún no podíamos nombrar, pero tal vez sí recordar, que era en plan, nos apalábamos lo fem, però no sabia com descriure-ho, no? Llavors, una mica el que ve a dir és que el que ens passava és que nosaltres no sabíem descriure què era lo fem, però sí que sabíem el que no era lo fem. Uh-huh. Llavors, a les primeres trobades que nosaltres vam tenir amb el grupet de FEMS va ser... Recordo que teníem una pissarra així supergran i vam començar a posar, vale, no sabemos qué es lo fem, pero la cosa es que, o sea, no sabemos lo que es, pero qué no es, ¿no? Y entonces comienza a posar fem es diferente a normatividad. Fem es diferente, porque ya había mucha cosa de sois muy normativas por ser femeninas, ¿no? Y bueno, yo entonces como hem de donar-li voltes a això. Fem es diferente a heterosexual. Fem es diferente a pelo largo, es diferent a pelo corto, es diferent a débil, es diferent a fuerte, es diferent a... I llavors allà vam anar desgranant una mica què sentíem que no era per anar a poc apropar-nos a el que potser sí que era. Uh-huh. I és algo que jo crec que hem anat descobrint amb el pas dels anys. I jo ara pues, potser sí que podria descriure d'alguna manera. Llavors, sí que m'agradaria fer una mica d'explicació del que sí coneixem, de d'on ve això de lo fem. Uh-huh. Lo fem i lo buig, ¿vale? Lo fem i lo buig són dues expressions de gènere, o eren, que ve dels anys 50, 60, en el Yankee, no? Que era com una forma de nombrar a la lesbiana masculina i a la lesbiana femenina. I aquestes primeres definicions, de fet, van ser com la majoria de les definicions, homosexualitat, transsexualitat, no sé què, que són diagnòstics psiquiàtrics, pues també va passar amb l'UFEM i amb l'UBUS. Llavors jo ara us llegiré la descripció de nostra querida psiquiatria de la lesbiana. Vale. El tipo femenino de lesbiana es aquel que busca el amor materno, que disfruta recibiendo mucha atención y afecto. A menudo se preocupa por la belleza personal y es hasta cierto punto narcisista. Es el tipo de persona que no se emancipa, psicológicamente hablando, de la que a menudo piensan que es una tonta, siendo tratada como tal por sus mayores, sin darse cuenta de la deformada sexualidad que impulsan sus acciones. Esta es nuestra querida psiquiatría, ¿vale? Això, aquesta cita, vale, està recollida... Ah, pues sí, Creo, pues parece ser que esto lo dijo Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo. No es poca cosa, ¿eh? Ay, que me encanta. Bueno, no pasa nada, porque mira, de Simone de Beauvoir, Joan Nestel. A ver, es que ¿sabéis qué pasa? Que yo no sabía pronunciar eso, porque es que se escribe, es muy gracioso, se escribe Joan Nestlé. Pero es que Joan Nestlé es un yogur. Entonces, digo, pero entonces se pronuncia.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: son una cuenta atrás.
1: Cabrón. Hola, soc la Sandroide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: Bravo. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia.
1: Un abrazo.
2: Adiós.
1: Hasta pronto. Adiós. Pronto.
3: Bueno, reprenem, el tema. I en aquest cas, bueno, jo vaig dir que em representava per mi un forat, no? Un forat, en la meva imatge, un forat és quan et mor algú, mentre que està inclús a la caixa, el tens, vas al cementiri, en el moment que es tapa, a mi és el moment que realment sento i m'impacta, no? I suposo que molta gent, perquè si no, no seguiríem amb totes aquestes fosses que n'hi ha, sense nom, i encara seguim volent descobrir qui

bon dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà.

I 37 minuts del migdia i estem avui gravant i emetent en directe aquest programa de flamenco d'aquí i d'allà. A la nostra freqüència, el 91.4, els que visqueu a Barcelona, municipis del voltant,

Bueno, Lebrija és una ciutat de la província de Sevilla, ciutat situada a 65 quilòmetres de la capital i amb 27.600 habitants a l'any 2022. És una ciutat d'origen molt antic, va ser la Nebrija romana i al segle XV va donar la figura d'Antonio de Nebrija, que en realitat era Antonio de Lebrija, que va escriure la primera gramàtica de la llengua castellana. Al segle XIX va arribar el ferrocarril Sevilla-Càdiz i va impulsar la ciutat de Lebrija. És una típica agrociutat de les que abunden a la campiña sevillana i de Càdiz, ciutats de tamany mig, en les que la majoria de la població està formada per treballadors del camp.

Entre els sistemes naturals de la marisma de Guadalquivir i la campiña ha fet que participés de l'economia d'una i altra regió, economia de l'arròs a la marisma i economia de l'olivera, el cereal i la vinya a la campiña. També la situació a meitat de camí entre Sevilla i Càdiz ha fet que tingués la influència social i cultural de les dues ciutats, el que ha tingut importància, com veurem, a la música flamenca. Utrera és una altra agrociutat de la campiña sevillana, més gran, amb 50.200 habitants el 2022, a 31 quilòmetres de la capital i també en el camí entre Sevilla i Jerez i Càdiz, i amb un terme municipal molt extens i una història important, ja que per Utrera passava la Via Augusta Romana. El seu castell medieval va fer de frontera entre l'Espanya cristiana i la musulmana. El seu casc antic, declarat conjunt històric artístic, en el qual hi ha gran quantitat d'esglésies, palaus i monuments també d'interès històric i artístic. Utrera és una de les ciutats més importants de la província de Sevilla, el centre de comunicacions entre Sevilla, Càdiz i Màlaga. La seva economia es centra en l'agricultura, tant de segar com de regadiu, i els serveis públics. Igualment, la situació geogràfica en el camí entre Sevilla, Jerez i Càdiz ha estat decisiva en la seva cultura i en la seva música flamenca. En aquesta ciutat, durant molts anys, s'ha celebrat un dels més importants festivals de flamenco, el Potaje Gitano de Utrera. Ara parlarem de dues dinasties gitanes i flamenques de les dues ciutats que estan emparentades per llaços familiars. La família dels Pinini o dels Peña. Fernando Peña Soto, que va néixer el 1863 i morir el 1935, conegut com el Pinini, va ser un cantaor de Lebrija que va donar lloc a la saga familiar dels Peña, amb fills, nets i besnets flamencos. Fernando, de raça gitana, va crear un estil propi de cantiñas. Cantiñas, un cante de Cádiz, com sabem, les cantiñas del Pinini. Estil molt personal d'aquest cantaor, de Fernando Peña, el Pinini. No les va arribar a poder gravar, però les seves cantiñas i altres cantes van ser cantades pels seus descendents, com Pepa de Benito, Miguel el Funi, Inés Bacán o per molts altres cantaores flamencos. Un dels que va fer una versió de les cantiñas del Pinini va ser Camarón, el seu disc La Leyenda del Tiempo, que ara escoltarem. Escoltem, doncs, la versió que va fer Camarón i Tomatito de les cantiñas del Pinini.

Ole, Cantiñas del Pinini amb Camarón i Tomatito a la guitarra. Continuant amb la saga dels Penya o Pinini, netes il·lustres d'aquest cantaor van ser les germanes cantaores Fernanda i Bernarda de Utrera. Fernanda Jiménez Vargas, Fernanda de Utrera, nascuda el 1923 i morta el 2006, està considerada com la més gran intèrpret de Soleares després de la mítica Mercè La Serneta, de la qual va ser hereva del seu estil de cantar de Soleares. Fernanda de Utrera, amb la seva veu fosca, ronca i plena de duende, interpretava aquest cante com ningú. La seva germana, Bernarda de Utrera, nascuda en 1927 i morta el 2009, va destacar més en els cantes festeros, com les boleries i els tangos. Les dues germanes van actuar sovint juntes, sent descobertes pel cantaor Antonio Mairena a la seva ciutat natal d'Utrera, que les va portar a Madrid i les va efectuar als tablaus de Madrid, on es van donar a conèixer. Després van ser contractades per la bailaora Manuela Vargas, que les va portar per Europa i per Amèrica en una carrera professional llarga que les va fer presents a la majoria de festivals i també havent fet moltes gravacions. Anem a escoltar ara dues gravacions, una per Fernanda d'Utrera, una Soleares de La Serneta, amb Paco Aguilera a la guitarra. I després escoltarem a Bernarda d'Utrera, la seva germana, amb el gran guitarrista Diego del Castor, que en parlarem en altres programes d'aquesta sèrie, amb unes boleries. Comencem doncs amb Fernanda, amb aquestes Soleares de La Serneta.

0: Fernanda i Bernarda de Utrera, acompanyades pel gran guitarrista d'Eagle del Gastor, que ja en parlarem en un altre programa, més extensament, amb unes soleares i boleries. Un altre membre de la saga dels Pinini va ser el guitarrista Pedro Peña, conegut com Pedro Bacán, nascut en 1951 i mort en 1997, que va ser un guitarrista que va dedicar-se sobretot i va ser molt bo com a guitarrista d'acompanyament del cante, però també com a concertista de guitarra. Anem a escoltar ara un fragment d'unes tarantes tocada com a concertista de guitarra per aquest Pedro Bacán. Tarantes.
1: I la...

Tarantas, interpretades per Pedro Bacán. Magnífica interpretació de les Tarantas pel concertista de guitarra Pedro Bacán, membre de la dinastia dels Peña o dels Pinini, que avui estem abocant en aquest programa. La família Peña va entroncar amb una altra saga gitana originària de la veïna ciutat d'Utrera, la saga dels Perrate, pel casament de Bernardo Peña amb Maria Fernández Granados, la cantaora coneguda com Maria la Perrata, que va ser mare del més famós membre de la dinastia, Juan el Lebrijano, i altres descendents de Maria la Perrata, com van ser Gaspar de Perrate, Tomás del Perrate i el seu net i pianista David Peña Dorantes. Abans d'escoltar a Juan el Lebrijano i altres de la saga, escoltem a la pròpia matriarca de la dinastia, Maria la Perrata. L'escoltarem amb unes boleries acompanyada de la guitarra per Pedro Peña.

Bé, ja n'escoltarem el més famós membre de la dinastia Peña, que és Juan Peña Lebrijano. Juan Peña Fernández, Juan, o Juan, conegut com Juan Lebrijano, nascut en 1941 i mort el 2016, va començar molt jove compaginant el cante amb el toque, i sent guitarrista de la Pequera de Jerez va debutar amb el 1950. Però després va triomfar com a cantant al concurs de Mairena en el Cor a l'any 1964 com a cantaor, i ja es va dedicar exclusivament al cante. Va ser cantaor, per exemple, del ballerí Antonio Gades, amb la seva companyia va estar diversos anys cantant com a acompanyant del ball, i va començar a interessar-se, a més de que era un cantant que coneixia tots els estils tradicionals i clàssics del flamenco, va començar a buscar innovacions. Per exemple, La palabra de Dios de un gitano va cantar acompanyat per una orquestra sinfònica, i en el disc Persecución va fer una obra molt trencadora amb lletres del poeta Félix Grande, en el qual narra la història dels gitanos en Espanya i explica com van ser explotats i perseguits a Espanya des de fa molts segles. Anem a escoltar d'aquest disc Persecución una peça que es diu precisament Persecución del pueblo gitano.

Una altra de les innovacions que va assajar Juan Peña Lebrijano va ser el... Va ser la col·laboració amb una orquestra de música magrebí, amb l'orquestra andalusí de Tànger, en el disc Encuentros, en el qual va redescobrir les arrels àrabs del flamenco i després va continuar en aquest camí en altres discos com Casablanca o Puertas Abiertas. Anem a escoltar d'aquest Encuentros amb l'orquestra andalusí de Tànger, una peça que es diu... Bueno, una peça d'aquest disc, ara no tinc apuntat aquí el nom.

0: Juan Peña Lebrijano, amb l'Orquestra Andalusí de Tànger, en aquest Dame la Libertad. I Juan Peña Lebrijano va col·laborar amb els guitarristes més importants del seu moment, va ser acompanyat per Niño Ricardo, Manolo Sanlúcar, Juan Habichuela, Pedro Peña, el seu familiar, i també pel pianista David Peña Dorantes, que escoltarem més endavant. Hem escoltat dos composicions heterodoxes, però també Juan Peña va ser un cantant dominador dels estils ortodoxes del flamenc. I l'escoltarem ara amb un cante més ortodox, que són uns tangos, en els quals està acompanyat per la guitarra d'Enrique de Melchor. Escoltem-nos aquests tangos per Juan Peña el Lebrijano.
1: Qué bien toca mi Enrique.

0: Molt bé, Enric. Bé, sorrina, bé.
1: Sí. Bé, doncs hem escoltat ara Juan Peña Lebrijano amb aquests tangos, acompanyat per Enrique de Melchor. I amb... Molt bé, i ara continuant amb...

Com deia, continuant amb la vocació de la dinastia Saga dels Penya, escoltarem el representant d'aquesta saga, David Penya Dorantes, que és un pianista flamenc d'un ampli recorregut, que és una persona jove que actualment actua i té una fama a tota Europa i inclús als Estats Units d'Amèrica. És un dels pocs pianistes flamencos que hi ha. I escoltarem, doncs, per aquest David Penya Dorantes, del seu disc Orobrei, escoltarem precisament la peça aquesta que es diu Orobrei. David Penya Dorantes, pianista flamenco, de la dinastia dels Pinini o dels Penya.

Bé, doncs amb aquesta música tocada pel pianista David Peña Dorantes acabem aquest programa en el qual hem abocat una dinastia de la província de Sevilla, la dinastia dels Peña o dels nets i besnets de Fernando Peña el Pinini, dinastia àmplia en la qual hem escoltat a molts cantaores, guitarristes i també pianista que formen part d'aquesta saga flamenca i gitana. Bé, doncs ja em toca despedir-me fins al proper programa. Poso una altra música de Juan Peña el Lebrijano. Bé, doncs em despedeixo fins al proper programa.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

0: que te fot, que és millor que trufes. Llam que te fot, que és millor que pa. Llam que te fot, que és millor que trufes per sopar.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, pizza, no?
2: Potser és més fàcil parlar-ho.

ja menjo la fruita del lotus, tota la merda. És un abús, cims i abismes, Pep la guarda. Un parell de calos, tot és confús, la vida cal sortir a buscar-la. Picàvem els timbres, tornàvem del col·le.

0: amb maneres estranyes. Save Loud Records.
1: Ei! 91.4 Contrabanda.
2: Contrabanda!
1: FM.
2: Contrabanda!
1: FM.
3: Contrabanda, contrabanda, contrabanda.
4: Radio Lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal, posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía.

a contrabanda al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula, i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant, supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: llamp que te fot, que és millor que trufes. Llamp que te fot, que és millor que pa. Llamp que te fot, que és millor que trufes per sopar.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, pizza, no?
2: Potser és més fàcil parlar-ho.

I a menjo la fruita del lotus, tota la merda. És un abús, cims i abismes, Pep la guarda. Un parell de calos, tot és confús, la vida cal sortir a buscar-la. Picàvem els timbres, tornàvem del cole. Xavals pillant datos a la porta de l'Apple Store. Tu, vigila la prole, que ara tot sona el Capone. Els gangsters són discrets, batros, parole, parole. Vinc de les

Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, per la que et burles. Ja, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey, hey.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contraband FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contraband FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, de, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: llamp que te fot, que és millor que trufes per sopar.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, pizza, son.
2: Potser és més fàcil parlar-ho.

l'última fila del bus, segueixo amb el focus a l'arrere guarda. Oblido la pàtria, menjo la fruita del lotus, tota la merda. És un abús, cims i abismes, Pep la guarda. Un parell de calos, tot és confús, la vida cal sortir a buscar-la. Picàvem els timbres, tornàvem del cole. Xavals pillant datos a la porta de l'Apple Store. Tu, vigila la prole, que ara tot sona al Capone. Els gangsters són discrets, batros, parole, parole. Vinc de les

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.